Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

He tornat a l'estudi on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa favor

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La jornada de dissabte 8 d'agost de Festa Major començarà amb la Gincana del Patrimoni Cubellenc, organitzada per Cultura Urbana Cubelles, i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel serà a partir de les 10 del matí des de la plaça de la Vila. Una de les novetats enguany que ens explica Guillem Rulló, de l'entitat Cultura Urbana Cubelles.
3: Doncs la Gincana és una activitat que hem preparat des de l'Associació Cultura Urbana Cubelles, en què pretenem donar a conèixer part del patrimoni històric i cultural de Cubelles a través d'un joc, d'una gincama, en què els i les participants hauran d'anar seguint unes pistes i resolent uns enigmes a través dels quals, mentre els vagin resolent, aniran també coneixent parts de la història de Cubelles amb llocs relacionats amb la història de la vila. I aquesta activitat l'hem preparat perquè sigui apta per totes les edats i que sigui una activitat curta que es pugui fer a l'aire lliure i que bàsicament serveixi per divulgar el patrimoni i la història de Cubelles.
2: També aquest dissabte 8 d'agost, però al vespre, els carrers del municipi acolliran l'assaig general de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una de les primeres cites que permet començar a respirar l'ambient de Festa Major. L'activitat començarà a les 8 del vespre amb la sortida des de la plaça de la Vila, que continuarà amb un recorregut pels carrers de Cubelles i que acabarà a la plaça del Mercat. I és que, de fet, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles té un pes important dins aquesta festivitat de Festa Major. De fet, l'assaig general donarà pas a les cercaviles i als actes de cultura popular previstos ja de cara als dies 14 i 15 d'agost. Renata Bedós, regidora de Cultura, explica que enguany es manté el nou format de l'entrada d'ofici, estrenant l'any passat una proposta que incorpora l'arribada de les autoritats a la missa solemne, acompanyades per tots els balls populars, i segons ha assenyalat, l'acte va tenir molt bona acollida i es repetirà en aquesta edició. Així, el divendres 14 d'agost a la tarda tindrà lloc la cercavila popular pels carrers de Cubelles i a la nit, després del castell de focs d'artifici, es celebrarà la tradicional cercavila nocturna. Pel que fa al dia 15 d'agost, dissabte, després de la missa solemne, serà el torn de la sortida d'ofici amb la participació de tots els balls populars, tant dels balls blancs com de les colles de foc. Escoltem a Renata Bedós, regidora de Cultura, que ha destacat, com dèiem, aquest paper central de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles.
4: El dissabte hi ha l'assaig general, que ja hi ha el format que jo suposo que la pròpia agrupació ho explicarà, però tenim aquí format que ja es va inaugurar l'any passat amb diferents recorreguts, amb un final, amb una ballada final a la plaça del Mercat i una concentració a la plaça de la Vila. Per tant, doncs, tindrem a les colles de l'agrupació per tot el poble, que va ser l'any passat va ser la primera vegada que es va fer d'aquesta manera i va ser molt bonic.
2: I diumenge tindrà lloc un altre acte esperat, com és la Diada Castellera. Ens ho explica la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
4: Perquè, a més, la Diada Castellera es fa a la zona marítima, en aquest cas ja l'any passat al carrer Girona, i s'ha de dir que és una Diada Castellera molt concorreguda i, a més, em consta que els castellers tenen moltes ganes de fer un molt bon paper a Cubelles i, per tant, estan preparant ja que sigui una diada de les que es vol recordar a Cubelles. Hi haurà la colla castellera de la Bisbal del Penedès i els Minyons de l'Arbós, que l'any passat ja van ser, i els castellers del Foix, i els castellers del Foix estan treballant de valent per poder fer una bona diada el proper diumenge, dia 9 d'agost.
2: La Diada Castellera tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge 9 d'agost a partir de les 6 de la tarda entre el Passeig Marítim i el carrer Girona.
5: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
6: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento patitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participa de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, t'asseguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, doncs se m'ha passat molt l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
5: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit, així com d'altres anècdotes del Penedès Marítim. I és que Guillem Estadella sempre ha estat un defensor de la seva localitat, Cunit.
6: Sí, no sé, perquè, o sigui, sempre ho explico, que al final Cunit a mi, o sigui, va ser on jo vaig començar a fer monòlegs, on vaig començar a fer ràdio, on vaig començar a fer teatre, on vaig muntar el Festival de l'Humor, i hi ha un punt que és com, jo Cunit li dec tot. Vull dir, si jo no hagués viscut a Cunit i hagués viscut a Barcelona, possiblement no hagués pogut accedir a una ràdio municipal amb tanta facilitat, no m'haguessin donat amb 16 anys la possibilitat de llogar el teatre del poble i fer monòlegs. Vull dir que hi ha un punt que a Cunit jo li dec moltes coses, perquè si no hagués viscut a Cunit segurament no seria aquí ara amb tu. Vull dir, perquè potser m'hagués dedicat a una altra moguda. També Cunit és Cunit, tio. Vull dir, clar, jo moltes vegades surto, quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit, i hòstia, segur que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí. I també hi ha aquest punt de que a mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
5: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continua aquesta setmana amb noves propostes per a tots els públics abans de l'inici oficial de les celebracions que arribarà aquest dijous amb el pregó de Josep Marcilles. Aquesta setmana les activitats comencen aquest dilluns, 10 d'agost, amb una de les cites més participatives de la programació. A partir de les 9, la plaça Pere IV acollirà la Festa Holi, una proposta música, DJ i animació. La venda de les bosses de pols de colors començarà a les 7 de la tarda d'aquest dilluns, 10 d'agost. I durant l'acte també hi haurà instal·lat el punt lila de la campanya Cubelles diu no a les violències masclistes, una a carpa informativa de sensibilització i d'atenció davant possibles situacions de violència masclista. La regidora de Cultura, Renata B2, s'ha destacat la continuïtat d'aquesta activitat dins del programa de la Festa Major de Cubelles i la bona acollida que té.
4: Aquesta Holi és un acte que enguany es demana, que té molt d'èxit, sobretot entre el jovent, i el fem, com sempre, allà a la plaça Pere IV, I sempre és una festa que està molt, que és molt demanada. Nosaltres el que tradicionalment fem és reunir a la comissió de festes i la comissió de festes doncs, proposa quins són els actes que ha de contenir la festa major i la festa Holi és una de les festes que es demana any rere any i que continuem posant al programa perquè la veritat és que funciona molt bé.
2: D'aquesta manera, aquest dilluns 10 d'agost arribarà aquesta cita, una de les més participatives de la programació de la Festa Major, com és la Festa Holi. Serà a partir de les 9 de la nit a la plaça Pere IV, acollint, com dèiem, aquesta proposta de pols de colors, la Festa Holi, amb música, DJs i animació.
7: Una furgoneta dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'Avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada sabent.
5: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exhaurir les existències.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.7 o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'Informació. Àngels
0: Fuster.
2: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: El pregoner de la Festa Major 2026 seran Josep Marcilles i Massuet. La comissió del pregó de la Festa Major ha pres la decisió després que, per primer cop, recordem que es fes una crida pública a les associacions per presentar candidats que havien de complir uns requisits. I, evidentment, nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep Marcilles és una de les persones que millor representen la implicació ciutadana i l'estima cap al poble. Al llarg de la seva vida ha participat activament en àmbits de la vida pública diversos, la vida associativa, cultural, esportiva i social del municipi, contribuint de manera constant al desenvolupament i cohesió de la comunitat de Cubelles. La seva trajectòria inclou una etapa política, l'entesa per Cubelles, primer com a regidor i després com a alcalde, però també una implicació en entitats. Durant més de 20 anys ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral L'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles o membre de la junta de la Fundació Estapé o soci fundador del Club Tenis Cubelles, entre altres vinculacions. Per aquest motiu, doncs, avui saludem en Josep Marcilles. Gràcies per atendre'ns i benvingut.
10: Molt agraït, moltes gràcies i bon dia.
0: I bé, comencem en primer lloc com ha rebut aquesta decisió d'encarregar-li el pregó. Quan li diuen, quina és la primera resposta?
10: Bé, no deixa de ser una sorpresa monumental, perquè tal com et fa la crida a l'Ajuntament, no t'esperes que la notícia principal i que et volen donar en aquells moments és que siguis el pregoner de la Festa Major d'enguany del 2026, sinó que te l'enfoquen des d'un altre vessant. I en aquells moments, quan me l'enfoca l'alcaldessa, realment anem per una via de que ja estàvem treballant durant certs anys amb la Fundació Estapé, i és clar, jo ja anava per un altre camí quan ella em talla i em dona, doncs, la sorpresa de que és per ser el pregoner d'enguany. És evident que és una gran responsabilitat. En aquells moments dius sí, conscient de perquè t'agrada i t'honora agafar aquest càrrec, però després dius, mare de Déu, on te'n poso, què haig de fer, m'ho haig de preparar, però bé, amb molta satisfacció i agraït de que pugui desenvolupar aquest any aquest paper de pregoner.
0: Sí que en l'última dècada no hi va haver aquesta decisió, no?, d'encarregar el pregó, doncs, a persones això estretament vinculades, no?, amb Cubelles. Per primer cop, doncs, aquesta vegada més s'havia fet, s'havia obert també que les entitats presentessin candidatures. No sé si això també, el fet que hi hagués aquesta obertura i participació, també doncs, ho agraeix, no? Si l'ha escollit, havent-hi doncs, això, no? Aquesta possibilitat més oberta.
10: Sí, és una vessant, crec jo, important, ja que hi poden haver diversos criteris, no? El que busques una persona famosa fora de Cubelles, o anant apurant aquelles persones, n'hi ha en tots els àmbits de la nostra vila, que tenen prous mèrits, o uns més que altres, per descomptat sí, però cal aquells que arriben a la població. I crec bàsic que primer s'apuri totes les possibilitats de triar, diguéssim, pregoners dintre de la nostra vila. I crec que encara n'hi ha uns quants i aniran sorgint, per descomptat, al llarg del temps, aniran sorgint pregoners.

0: Com viu normalment la festa major?
1: Bé, a la meva edat hi ha quasi com un clàssic l'ofici de festa major. Per descomptat, el Castells de Focs no me'ls perdo mai. És un espectacle que no es pot deixar de veure. Dones un tom per totes les atraccions, les orquestes, les músiques que hi ha. La cercavila, per descomptat, independentment de que pugui dir que també aprofito per fer fotografies, encara que cada any es puguin anar repetint, però cada any són diferents, això que quedi ben clar. I altres actes com hi pot haver, si hi ha un espectacle musical, algunes vegades a teatre o algun acte esportiu, però d'una forma clàssica i amb el gran dinar o el dinar de festa major d'un àmbit familiar.
0: Serà amb el pregó la vegada que hi participa, però més directament, o hi havia participat més en la part més, diguéssim, festiva o tradicional de la festa major?
1: No, aquesta vegada de forma directa, si bé havia participat com a invitació per alguns pregoners, sí, però aquesta vegada em toca de forma directa i no hi havia participat mai ni amb la seva elecció.
0: I no sé si ha tingut una vinculació amb balls populars o amb algun element festiu en concret, no? Que sigui, no? Entenem que els balls i els elements festius són el tret més diferencial, no? de la festa major, també.
1: Bé, de forma directa no. Evidentment, quan has estat a l'Ajuntament, sí que t'has implicat de forma indirecta amb la regidoria corresponent, doncs donant la teva opinió, expressant doncs aquelles coses que es poden millorar o es poden fer, però no d'una manera directa amb el que són els balls populars, la grupa.
0: I què en pensa del format actual de festa major? Com el veu?
1: Jo he vist una evolució de la festa major dels anys que jo era més jove, de la joventut i posterior, que ha anat evolucionant de forma adaptada als temps actuals i a la forma de vida actual i de la seva gent. Però hi ha uns elements clàssics que es van mantenint i crec que això és l'essència de la festa major d'un poble. Castell de Focs, des de temps immemorial, jo recordo que sempre hi han estat més o menys esplendorosos, més rics, de més durada, etc etc. Però el Castell de Focs no hi pot faltar. Després, la cercavila, que evidentment en la meva època quasi podríem dir que la cercavila no era pròpia als seus elements que hi participaven de Cubelles, sinó que no n'hi havia i llavors es anaven a buscar a poblacions veïnes. Era més aviat petita, però ja hi havia cercavila, ja se celebrava. A mi que ha passat el temps han anat ampliant i ara realment tenim una cercavila de primera categoria. Després l'ofici de festa major i el ball de festa major. Independentment de, es feia més abans que ara, possiblement, més activitats esportives. Sortien o es feien més activitats esportives. Ara també se'n fan, en aquest sentit. I ara bé, doncs, els concerts també eren típics abans, tal vegada n'hi havia algun més, però també és un acte de festa major.
0: El ganxo per cridar-lo a l'Ajuntament va ser la Fundació Estapé, abans ho ha comentat, no? Després d'haver estat vinculat a moltes activitats, que també després anirem parlant, últimament s'està centrant en posar al dia aquesta fundació, oi? Com li arriba també aquest paper? De formar part del patronat inicialment? Bé, la seva relació amb la fundació, com li arriba i sí, quin és el seu paper actual?
1: És molt fàcil perquè l'alcalde és patronat de la Fundació Estapé. Per tant, quan un accedeix al càrrec de l'alcaldia, automàticament ja ets patró de la Fundació Estapé. I així, durant uns anys, en representació, diguéssim, de l'Ajuntament de Cubelles, de la Fundació, doncs em vaig formar part. Arriba un moment que s'acaba el període d'estar a l'alcaldia i el que era secretari de la Fundació va morir. Llavors el president de la Fundació era mossèn Joaquim Lluís, em proposa si vull agafar el càrrec de secretari. Bé, són propostes que es fan, però que pràcticament amb la gent que hi havia Bé, però hi vaig accedir voluntàriament a fer-ho i des d'aquell moment, i això devia ser cap a l'any 2007, 2008 o 8 més que 7, que ja sóc secretari de la Fundació Estapé, fins avui, 2026, que ostento aquest càrrec, juntament amb altres patrons que ja molt més antics han sigut patrons, i voldria mencionar a l'Amàlio Pérez, a Lluís Pineda i altres que ja no hi són, ja han estat també molts anys fent de patró.
0: I què ens pot explicar de la situació actual de la Fundació? La gent sobretot pateix per la casa, no? Suposo que és el que li arriba més, no? A nosaltres a la ràdio també. Què ens pot explicar d'aquesta situació?
1: Bé, no és gens agradable viure una situació d'una fundació que s'hereda per una renúncia d'unes monges que, veient un porvindre, un futur bastant negre, ja el traspassen, el deleguen a la Fundació Estapé. Una fundació que també neix amb molt pocs recursos. Si no troba un recolzament de les administracions per tirar endavant el projecte que, amb un aspecte social, via, diguéssim, delegat, que la seva finalitat fos activitat social, ho dic d'una manera genèrica, ell encara marcava més l'aspecte de la seva fundació, té moltes dificultats per tirar endavant, ja he dit, sense trobar a les diverses propostes fetes per obtenir recursos, cap d'elles es va acceptar, fins que ja, traspassant amb el temps, havent hagut un lapsus de canvi de junta oficial que la pròpia Generalitat no admet per unes qüestions administratives, que la renúncia que havien fet uns patrons en el seu moment, tota la junta, patrons i junta, doncs torna a recaure sobre aquesta junta que ja havia dimitit i plegat, torna a recaure el pes de tirar endavant la fundació. Amb els mateixos recursos, que eren zero pràcticament. El lloguer que es cobrava de la tèrmica, dels terrenys de la tèrmica, van servir per anar cobrint tota la posada en dia de tots els béns que disposava la fundació. Això s'ho emportava inclús donar d'altres baixes a la Generalitat, etc etc. I tot això s'ho emportava doncs, la gestoria per fer tots aquests tràmits. Actualment hi ha una finestra oberta que en aquests moments, com que està en tramitació, en poder-ho discutir, parlar-ho i trobar un camí que ens pogués portar a terme alguna cosa positiva, no us puc dir res més que hi ha una via d'esperança de poder realitzar això. Però està clar, no hi ha hagut mitjans, diguem-ho d'aquesta manera, no s'han volgut agafar uns elements que potser haguessin permès que la casa torre de la Fundació Estapé, del doctor Estapé, no hagués arribat en aquest estat tan lamentable. Esperem ara que, si això sortigués bé, seria una de les primeres vies d'actuació de la Casa Fundació Estapé.
0: En tot cas, si hi ha novetats, en parlarem segur, canviant de qüestió, perquè prèviament ha estat també molts anys sent el coordinador de Càritas a Cubelles, també responsable del Gran Recapte, del Banc dels Aliments a tot el Garraf. En tot aquest període al capdavant d'aquestes iniciatives socials, sí que hi ha hagut èpoques també molt, molt difícils, no?, entre la societat cubellenca, almenys recordem molts com va afectar la crisi, no?, aquells anys 2009 fins a 2015, més o menys. També com ha viscut tota aquesta etapa al capdavant de Càritas, també en aquells moments més complicats que van poder fer i també doncs, què ens pot explicar de tota aquesta etapa?
1: Sí. A l'acabar l'etapa, diguem-ne, pràcticament de l'Ajuntament, el mossèn, juntament amb la persona, mossèn Joaquim Lluís, juntament amb la persona que cuidava de Càritas, amb la meva vinculació amb l'Església Parroquial de Cubelles, doncs em van proposar la possibilitat d'assumir la responsabilitat de Càritas.

famílies al llarg de, diguem, del període 2009 fins al 15-16, 14-16, van passar de les 15, 10-15, a les 40-45, i a mesura que van passar aquests anys, dos anys més, vam arribar al límit de 64 famílies. Evidentment, mancaven recursos. Aquests recursos, per part de Càritas, eren poder ajudar aquestes famílies i, sobretot, amb la manca d'elles d'aliments, les necessitats bàsiques que una família necessita per viure. Algunes d'elles tenien recursos, però molt minsos, i els hi faltaven d'altres, com podia ser ajudar amb el lloguer o productes de farmàcia, medicines. Vam ampliar, diguéssim, la petició d'aliments a través del Banc dels Aliments. Era una, diguéssim, una institució ja reconeguda i regulada per la Generalitat i pel Banc dels Aliments, i fruit d'això vam arribar a obtenir aliments per poder oferir una cistella, jo diria, acceptable, bona. Sempre pot ser millor, tot depèn dels recursos. Per això ja en parlarem, faré després un petit esbós del gran recapte per recollir més recursos. Però sí que més o menys veníem a repartir a l'any, en aquesta època d'uns quants anys, de 64 famílies, a part de les esporàdiques que podien passar per la pròpia parròquia, volíem repartir el màxim, i aquest màxim arribava, depèn de l'estructura de les famílies, perquè 64 famílies pot ser una sola persona o 5 o 6. Estic parlant d'un promig. Hi havia de tot una mitjana. Unes 26, 27 tones, 30 tones anuals de menjar. Clar, és una quantitat acceptable, dient que les famílies rebien dos entregues mensuals. Dos entregues mensuals. A part d'aliments bàsics, aquests que fem servir, necessitem la llet, la farina, oli, pasta, etc. Repartíem productes per nens infantils, productes de neteja, bé per la neteja personal o de la casa, i també productes congelats, frescos i fruita a través, ja dic, d'un conveni amb la Generalitat. El Banc dels Aliments. Una cosa em va portar associada a l'altra. Com que et vincules amb el Banc dels Aliments perquè fas les peticions, les sol·licituds, etc., estàs en contacte amb el banc, i el senyor que cuidava de la comarca del Garraf, i era un senyor gran, també es volia jubilar sense perdre la vinculació amb el Banc dels Aliments, però volia una altra, una persona que el pogués ajudar i a la vegada assumís la comarca del Garraf. Així es va ser, m'ho va proposar, ho vaig estar mirant, i poder durant 10 anys vaig ser el coordinador de tots aquells establiments que repartien, tipus Càritas o Creu Roja o els voluntaris de Sant Camil, etc., dintre la comarca del Garraf, repartien aliments, doncs era l'enllaç entre ells i el Banc dels Aliments. I durant el gran recapte és el que coordinava tots els establiments d'aquesta comarca, que després part d'aquests aliments els repartíem, es quedava a la comarca del Garraf, proporcionalment en funció de les necessitats que tenien, per descomptat. Perquè hi havia la sort, diguem-ho així, la gent durant aquests dies de recollida donava aliments, participava de lo que era el gran recapte, i hi havia poblacions que recollien molt més per lo que era la pròpia població. S'intentava una recol·lecta que pogués cobrir 3 mesos, i així es va ser. I part dels aliments, doncs, a altres institucions de la comarca es repartien. Primer, el punt bàsic, Cubelles, Vilanova, Sitges, cada un dels seus establiments, i després els sobrants, els excedents, en funció dels números que es feien, passaven al resto de la comarca per poder-ho repartir i que es quedés aquí. I si hi havia un excedent, s'anava a Barcelona i es feia arribar en altres llocs com a banc d'aliments que era. I també s'ha de dir que recollien moltes tones de menjar.
amb aquestes 4 o 5 poblacions.

0: i el grapat d'establiments que hi havia que participaven del gran recapte.
1: Sí que hi va haver potser un abans i un després amb la pandèmia i, a més, també poc després hi va haver aquest canvi de model, no?, per instruccions de la Unió Europea, que de fet era també qui feia uns enviaments, no?, d'aliments, la Unió Europea, que cobria també un terç de l'any, més o menys, oi?
0: Sí, o de vegades va començar tal vegada amb més quantitat, però m'imagino que les necessitats de la Unió Europea, la part que dedicava per aliments, devia minvar i llavors va anar decreixent les quantitats que rebíem de la Unió Europea i és quan doncs, es van ampliant buscant més recursos i un d'ells devia ser el gran recapte. Europa també ens va ajudar molt en aquest sentit a poder tenir aliments i també ens ho havíem muntat de tal manera que poguéssim treure el màxim per beneficiar les nostres famílies.
1: I del canvi de model, però, que ha impulsat doncs, aquests últims anys a la Unió Europea, és a dir, deixar de fer enviaments i optar per aquests models de targeta, no?
0: Jo aquí...
1: En lloc de la donació directa...
0: Aquí jo no hi vaig arribar, però el model que es volia aconseguir, no sé si en aquests moments s'hi ha arribat, no, és una targeta que se'n fes càrrec el propi ajuntament o ho delegués en una entitat beneficiària de la població que anés controlant, per dir-ho així, aquestes targetes, si bé una condició que expressava i era obligatòria que totes les famílies que havien de rebre o rebien aliments d'aquesta entitat benèfica, Cubelles era Càritas parroquial l'encarregada de fer-ho, havia de ser aquesta família doncs, verificada, autoritzada pels serveis municipals de la població. Era a través d'una documentació que hi havia i que els serveis doncs, diguéssim, socials de la població tractaven de trobar i llavors les enviaven als serveis diguéssim, d'assistència. Crec que encara això no està desenvolupat totalment, però seria l'ideal una targeta anant establint les quantitats que es poden fer, limitant, controlant, esclar, amb una targeta, si no controles quins tipus d'aliment, de vegades, això passava ja algunes vegades, se'ns en va i se'ns en va de les mans comprant algun altre producte que potser no és tan bàsic, que és l'essència d'aquesta ajuda. No? Però no sé si ha arribat a fons, jo diria que no, però es treballa per aquest camí. Cada família que disposi d'una etiqueta amb un import en funció, evidentment, del número de membres que integren la família.
1: De manera que van directament a l'establiment i trien el que volen, no? En lloc d'una cistella tancada. No?
0: S'ha de regular en quin establiment es fa per controlar-ho, etc etc. Sí que voldria fer una hincapié en un fet. Durant l'època de la pandèmia, que podem dir que va durar uns 2 anys, es va formar aquí un grup de 5-6 voluntaris fixes durant aquests 2 anys que cada 15 dies, amb les famílies també que hi anaven i seguint aquelles normes famoses, les distàncies, la mascareta, el gel, etc etc, procurant que no estiguessin juntes quan s'esperessin, etc. Durant 2 anys, un grup de 5-6 persones va anar donant ajuda a aquestes famílies. És a dir, elles no van sortir perjudicades indiferentment de que hi hagués algun altre sistema que es poguessin fer arribar a menjar o ajudes a aquestes famílies.
1: Bé, parlem també de la seva etapa política com a membre de l'Entesa per Cubelles, del que en va ser regidor i després alcalde. Bé, segurament li va tocar doncs, el paper més de liderar l'Entesa en una Cubelles que ja havia canviat molt, no?, en comparació als 80 i 90, no?, on l'Entesa potser havia sigut més, havia governat més còmodament, no? I no sé com va viure, no?, també, potser dins de la seva etapa política segurament va viure Cubelles diferents, no?, i fins i tot el mateix partit també com va anar canviant, no?
0: Sí. És evident que he viscut la transició de un grup que guanyava per majoria i una majoria gran. Quan jo vaig entrar l'any 87, la legislatura 87-91, d'11 regidors que érem, 9 se'ls van portar l'Entesa i 2 Convergència. L'any següent també hi va haver majoria, però després hi ha un grup format per gent del poble, amb agrupació de diverses tendències polítiques, però que llavors anava agafant força als grups polítics. Era evident que hi havia d'haver una pujada i després una baixada de lo que era el grup de l'Entesa a l'hora d'uns resultats de les votacions. Què va implicar això? Que des de governar una majoria i que es treballava en equip, anar minvant aquesta majoria i per anar-se entenent amb els grups que formaven o que havien de formar el govern. I això no va ser fàcil. D'entrada, el primer any no va ser massa complicat, però després, a les altres legislatures, es complicava una miqueta. I la meva raó és de que les tendències dels grups polítics eren doncs, fer callar una mica els grups municipalistes i seguir una miqueta les tendències del grup polític. Quan tots anem a treballar, diem per un municipi, pel bé de la seva gent, i això no es donava. I aquí va ser on jo vaig viure l'última legislatura amb una contextura bastant difícil i que no la desitjo per ningú, viure-la d'aquella manera.
1: Bé, governar en minoria o bé de pactar...
0: Pactant, no... tot i pactant, seria molt difícil dir trobar-me traïcionat. Tot i pactant o tenint un govern de pacte, però hi havia fugues dintre el govern de pacte. Això de vegades te'n dones compte i altres vegades et passa per alt. Però hi ha conseqüències i això em dolia molt. Però aquí, avui, com a pregoner i com amb aquest motiu d'aquesta entrevista, ja he deixat dit el que més o menys em va representar a mi al final de la temporada i no ve el cas dintre del punt de vista polític.
1: Sí que també va ser una època de creixement molt fort de Cubelles, sí, tant sí, urbanísticament sí, sí, com demogràficament. Que, també no sé si se sent especialment orgullós d'algunes sí, coses que sí, van sí, quedar i si d'altres diu, ostres, potser aquí ens vam equivocar. Vaja, no, hi ha d'haver de tot, no? Suposo.
0: Vam experimentar un creixement doncs, molt gran que fèiem els números a l'hora de donar el cens de cada any i portava un creixement quasi de mitjana entre el 9 i el 10% de creixement anual. És clar, això va desfassar, podríem dir, la forma d'anar donant servei a la població. Això ens va fer prendre unes decisions, que va ser... Jo estava a Hisenda, però també primer vaig col·laborar en regidoria d'ensenyament, d'esports, i també com Hisenda formàvem part de tot un equip de govern. Ampliar col·legis, anar per l'institut, crear un cap nou, crear la caserna de la policia i l'OPIC, aquest centre social Joan Roig i Piera que tenim i per almenys durant molts anys està servint per entitats i per donar servei municipal. Tot això va fer que d'una escola rural que teníem anés creixent en unes escoles ja en una altra època que es van transformar amb el Charles Ribel, ampliant i creant dues escoles més, creant l'Institut de Secundària i un institut que encara el tenim allà, encara no s'ha lograt que li donin forma, i amb un CAP en aquells moments vam fer uns estudis, els vaig presentar i anaven creixent d'aquest 10% i es va estimar per una població, li corresponia de 15.000, però vam tenir una bona relació amb Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la delegació que hi havia, i els va poder aconseguir fins a una amplitud d'atendre 20.000. Si bé les necessitats mèdiques pot ser que vagin en, o haguessin anat ampliant-se, de moment es va aconseguir i a mica s'ha anat transformant i adaptant-se al seu moment. Juntament amb això, doncs, hi havia la previsió de revisió del Pla General, que en aquests moments encara no s'ha fet, però el 2007 es plantejava ja revisió del Pla General i altres actuacions propis d'urbanitzacions, d'anar millorant en aquest aspecte per millorar la gent, la seva forma de viure i també les festes que formava part de la vida del nostre poble, no? Entre elles la Festa Major.
1: I creu que ja hi va haver cap error o cap projecte que potser doncs, no va acabar tirant endavant, no? Recordem, per exemple, el complex mixt esportiu hoteler, no? Que al final no es va poder fer, o es va parlar del port, bueno, avui en dia sabem que serà una platja, no sé si són projectes que creu que potser hi van confiar massa en la seva època.
0: El projecte mixt esportiu hoteler estava ben dissenyat, es va treballar molt amb el govern, va costar molt d'elaborar fins a arribar a l'aprovació en ple d'aquest projecte. I semblava que tirava endavant o que podia tirar endavant amb el desig pràcticament de tothom. Va venir la crisi, jo ja no hi era, no sé si s'hagués pogut fer alguna cosa més, jo crec que sí, particularment, però es va adoptar una solució legal però pràctica. La quantitat que es havia deixat com a penyora es va fer servir, ja que no es pot complir els terminis que estaven fixats amb el plec de condicions. Llavors es van dir, doncs, dissolvem, no pot ser, no compleix, ens quedem amb la penyora i aquí s'acaba aquest complex mixt hoteler. Crec que per la població era un bon projecte, hagués canviat molt, crec jo, no sols per la població autòctona del poble, els que venen i els que podien venir i el que es preveia fer, i en canvi es va perdre amb un... Aquí tanco, s'acaba la història. El projecte esportiu, que en principi anàvem d'acord amb la Generalitat, després es va haver de tallar perquè la mateixa Generalitat, el tema de ports esportius, es va anar simplificant, tallant, i sí que es havia arribat inclús a presentar un projecte i pràcticament aprovar-lo, però la Generalitat ja, perquè depeníem de la Generalitat, ja també va tancar files amb aquest aspecte i ja no es va tirar endavant en aquest sentit.
1: Bé, no sé si de l'etapa política hi ha res més que vulgui comentar, que no li hagi preguntat.
0: En aquests moments es van aconseguir, sobretot, escoles, institut, cap primera necessitat. El problema esportiu va quedar. També un altre punt que es va lograr dintre la legislatura va ser l'aprovació d'aquell famós pont sobre la desembocadura del riu, que ja estava contemplat amb el Pla General. Era necessari aquell pont fer-ho, perquè era el cordó umbilical entre una part de població i la nova que naixia per l'altra banda de la Mota de Sant Pere i el complex esportiu. Era necessari, aprovat per ple, per unanimitat de totes les forces polítiques, i quan després, amb la propera legislatura, gràcies a l'esforç d'algun grup polític, però que ja havia quedat aprovat amb la consignació pressupostària corresponent, doncs es va tenir de fer, però realment ja estava pràcticament fet. Jo diré una cosa. Li donem o es vesteix massa la fotografia final de tirar un projecte endavant. Aquell sentit de tallar la cinta en tota la pompa. Això vol dir que abans hi ha hagut uns grans esforços, poder pel mateix govern o per governs anteriors, des del punt de vista de crear el projecte, buscar recursos, aprovar-los de forma provisional, de forma definitiva, modificacions del projecte, llançar la proposta, l'execució, el contracte, etc, etc, fins a arribar a tallar la cinta. Abans hi ha hagut molt de treball. Tallar la cinta és la part més bonica i potser que agrada als polítics. Jo em passava, eh? La veritat és aquesta. Jo el que volia i el que vam intentar treballar, no sols jo, sinó has de reconèixer que en alguns moments determinats l'equip de govern que teníem, els regidors que m'acompanyaven, eren gent que tenia una idea de poble i així es va treballar. La cinta era l'últim terme, l'important era el davant i això no es valora massa.
1: Bé, hem d'anar tancant l'entrevista. Evidentment, doncs, sí que ens queda també doncs, la seva relació, per exemple, amb entitats centenàries com el Cor l'Espiga o l'Aliança, no?
0: Sí, seré,
1: les dues entitats històriques de Cubelles.
0: És lamentable que en aquests moments estem vivint l'Aliança no com l'època que jo la vaig viure de petit i després fins a certa edat. El cinema que es feia allà, el ball que es feia allà, les revelles que es feien allà, concursos que es feien allà, fins que va desaparèixer. Vaig ser secretari durant uns anys, juntament amb el president el Pere Gelabert, als anys 70. Per tant, això també em va tocar viure, però un cert moviment, un cert espai de temps bastant bo, sense problemes. L'altra part que volia parlar és del Cor l'Espiga. Cor l'Espiga, formo part d'ell, no com a secretari, sinó com a vicepresident, però som un grup de persones i ens ajudem els uns amb els altres, o sobretot aquells que disposes de més temps o tens uns coneixements per poder-ho fer o disponibilitat, doncs ajudant la secretària en qüestió. Des de l'any 2017, juntament amb la Junta de la Teresa Jubal, hem tirat endavant el Cor l'Espiga. Si bé hem tingut alguns problemes de cantaires, per propi de l'edat, en manquen alguns, en venen uns altres, però hem anat mantenint la societat. I un record del que vull manifestar i del que n'estic molt content és d'haver pogut portar a terme, juntament doncs, diríem amb la secretària, que vam treballar molt i moltíssim, poder celebrar els 125 anys, que és l'entitat, diguéssim, centenària o més antiga de la nostra vila de Cubelles, que va néixer a l'any 1900. I un dels actes que m'imagino que molts recordaran i quedarà gravat a la memòria és dintre d'aquests 125 anys el concert, la celebració anar al temple, a la basílica de la Mare de Déu de Montserrat, on al final de la missa conventual la coral va cantar 3-4 cançons que ens van deixar poder cantar el que ja ha estipulat i després, aprofitant que els castellers del Foix de Cubelles celebraven també els 5-6 anys ja reconeixien la colla ja doncs, amb una certa categoria, van celebrar conjuntament aquests dos aniversaris i com un acte de la població de Cubelles, imagineu-vos la coral cantant a l'altar major i un cop acabada de cantar un pilar de 3 o 4 amb la pinya corresponent i amb el so de la havia de la de la com es diu el
1: del virolai de
0: no de
1: la gralla
0: de la gralla el so de la gralla amb tota la basílica amb el pilar i curiosament la basílica plena. Allò feia posar els pèls de punta i és el record que tots els que van poder assistir allà de Cubelles, entre castellers, cantaires i acompanyants, vam ser de l'ordre de 170-180 persones que van acompanyar amb aquest acte. Va ser un acte apoteòsic i que et queda marcat per tota la vida i amb els anals de la història propi de cada entitat i de Montserrat, a més, celebrant Montserrat aquest any el mil·lenari, que formaven part també, com a acte del mil·lenari, de la població de Cubelles en la representació, per una banda, del Cor l'Espiga i, per l'altra banda, dels Castellers del Forn.
1: Doncs bé, Josep Marcilles, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Hem fet aquesta extensa entrevista prèvia al pregó. Tothom qui ho vulgui, el dia 13 d'agost, a Can Travé, doncs, podran veure també el pregó, un pregó que també, a més, retransmetrem en directe a Ràdio Cubelles i que també d'aquesta manera quedarà per qui el vulgui recuperar. Moltíssimes gràcies, doncs, per acompanyar-nos i conversar aquesta estona.
0: Solament en resta agrair a la comissió que elegeix el pregoner, doncs, d'haver-me escollit, cosa que agrairé i quedarà marcada a la meva vida per sempre i a les meus familiars.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Aquesta entrevista ja sabeu que la podeu recuperar al nostre canal de YouTube. Que vagi molt bé. Fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Doncs comencem ja amb la música d'avui, amb una sardana d'un dels compositors clàssics i populars d'Artur Roella de Montgrí, Vicenç Bou, amb una peça del 1911, Tossa, flor de mar, que serà interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal.

Per al programa d'avui hem triat sardanes d'un enregistrament de la Cobla Principal de la Bisbal amb la direcció de Josep Cassú, que porta el títol de Sardanes de Tossa, volum 1. És un recull de sardanes amb referència a aquesta vila de la Costa Brava. Esperem que us agradi la selecció que us oferim avui. I tot seguit, una sardana escrita l'any 1945 per un compositor de Sant Feliu de Guíxols, Rafael Figueres, el Pelegrí de Tossa.

ha estat la principal de la Bisbal amb la sardana El pelegrí de Tossa, de Rafael Figueres i Auladell. A continuació, una obligada de trompeta del 1949 que el seu autor, Josep Albertí, va dedicar al solista Josep Maimí, es racó de Tossa.

Era la cobla principal de la Bisbal amb Es Racó de Tossa, de qui fou director de la cobla salvatana Josep Albertí. I continuem amb la mateixa cobla i un compositor sempre present a les programacions de plecs i ballades, Francesc Marrós, amb un títol de 1951, Tossa Bonica.

era una de les més populars i boniques dedicatòries a aquesta localitat, Tossa Bonica, de Francesc Masros. A continuació tenim una sardana del 1963 del mestre Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, Mar de Tossa.

Era una dedicatòria d'un dels nostres grans músics i compositors, Ricard Viladesau, amb Mar de Tossa.

0: Com hem comentat al principi del programa, estem escoltant una selecció de sardanes d'un CD enregistrat per la Cobla, la principal de la Bisbal, amb sardanes de Tossa de Mar, una iniciativa de l'agrupació sardanista Tossenca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.
1: És el primer volum de la col·lecció Sardanes de Tossa, enregistrat l'any 1987 sota la direcció de Josep Cassú, amb un recull de 12 sardanes dedicades a la vila, a l'aplec, festes o personatges. Un treball discogràfic que mostra l'arrelada trajectòria d'aquesta localitat quant a la cultura musical i popular catalana, a banda del seu atractiu com a destinació turística de la Costa Brava.

Seguim amb sardanes de Tossa, interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal, ara amb un títol del 1967, el primer del mestre Lluís Duran, amb Pep Vila.

Acabem d'escoltar En Pep Vila, una dedicatòria de Lluís Duran a un veterà sardanista tossenc. Tenim a continuació una sardana del 1968 de Ramon Rossell, reconegut intèrpret de tenora, la seva darrera obra, L'Hostal d'en Coris.

Acabem d'escoltar l'Hostal d'en Coris, una dedicatòria a un establiment que apreciava força el compositor Ramon Rossell. Continuem ara amb el compositor tossenc Josep Collell i un títol de 1986, És blau de Tossa.

Era una sardana que Josep Cullell va dedicar a la seva vila, Esblau de Tossa, amb la principal de la Bisbal. I amb aquest compositor tancarem aquesta selecció del primer volum de sardanes dedicades a Tossa, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Ara amb una dedicatòria a la Penya Blaugrana del 1999, amb motiu del seu 25è aniversari. 25 primaveres.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Agapit Torrent, qui va ser membre de diverses cobles i orquestres, entre elles la Caravana i la Principal de la Bisbal. Escoltarem una sardana de 1984, Lluïsa, que serà a càrrec de la cobla Principal de la Bisbal.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una sardana de 1971 del compositor cerverí Simó Giribet, de qui el mes d'agost es complien 40 anys de la seva mort. És Jovencells, que serà interpretada per la principal de la Bisbal i posarà el punt i final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent a Dansa Viva, el programa sardanista de Ràdio Cubelles.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mon Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar i gaudir d'aquesta bona estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí, com sempre dic i em repeteixo, i m'omple de satisfacció el fet de repetir-me. Això de que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5 FM. Bé, avui farem un programa, penso que entretingut. Posarem algunes cançonetes, algunes, no gaires, algunes cançonetes en espanyol, és a dir, en castellà, perquè m'entengueu. Però bé, ja les podrem anar escoltant durant el desenvolupament del programa. Doncs, com sempre dic, i no pot ser d'una altra manera, comencem.

Ai, molt bé. Bueno, hem començat amb un molt bon cantant, que és el George Strait, i la cançó que ens ha cantat era el Narix Is Young. I ara, a continuació, escoltarem el Magic Rose, que ens cantarà Preachers and Dutchess.

Molt bé, sí senyora, molt bé. Vinga, i ara tornem a escoltar, no, escoltarem una altra senyora, que és la Martina McPrice, que ens cantarà Two More Bottles of Wine.

Molt bé, perfecte. Sí, senyor, vinga. Ja l'escoltarem una parella, una col·laboració d'aquestes que fan ells de tant en tant. Aquests cantants country, que sí que s'ajunten, un home i una senyora, i fan músiques, i fan bones músiques. Vinga, i aquesta parella concretament és l'Emmylou Harris i la Ronnie Cromwell, que ens cantaran Bull Rider.

està bé, no? Bueno, ja, després n'escoltarem una altra d'aquesta parella, va. I ara a continuació escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Tuck Me, Tuck Is Hisses.

Bueno, perfecte, no? Bé, aquestes cançonetes que van sonant, a vegades són una mica llargues, però és el que hi ha, eh? Com també n'hi ha que són curtes. Vinga, i ara farem allò que us he comentat al principi. Farem una mica de música d'aquí, música del país, música castellana o espanyola, en principi, no? I llavors, doncs, escoltarem tres cançonetes que penso que, bueno, aviam si us agraden. Aquesta primera que escoltarem és de la cantarà El Caballo Dorado i el títol de la mateixa és Me Vale. Aviam si és veritat que Me Vale.

Bueno, no està malament, no? Bueno, almenys hi hem posat tot el carinyo i tota la voluntat del món, va. I ara escoltarem una cançó que és molt i molt coneguda, però bueno, aviam aquesta versió, a veure com surt. Aquesta cançoneta ens la canta el Richie Valens i el títol de la mateixa és La Bamba.

Cha. Bueno, em direu, per què has posat la bamba si això de country no en té res? Però saps què passa? Que la gent que balla en línia, la gent que balla música country en línia, doncs aquesta cançó la ballen, perquè, bueno, se'ls hi dona bé, tenen un ritme que és ràpid o és engrescador, etc. No ho sé, però bé, jo sé que ho ballen i, per tant, doncs mira, aquí està, no? Vinga, i ara tornem a escoltar el Caballo Dorado, que ens cantarà una cançó que és com una espècie d'anatomia, perquè m'entengueu, és una manera de distingir les diferents parts del cos. Aviam si la disfrutem, va. Aquesta cançó que ens canta el Caballo Dorado es titula Te quiero con el corazón. Anem-hi.

Pam, pam. Bé, algú dirà, home, per què no poses músiques d'aquí si trobem més músiques o més cantants o més grups que fan música country, que són d'aquí? Però és que és veritat, no hi ha nivell, per dir-ho d'alguna manera. No em motiven, perquè aquestes músiques nacionals de, o que parlen o canten en castellà, doncs no sé, tenen una manera de fer que no em porta. Llavors jo crec que no val la pena haver-hi bones músiques que venen de fora, doncs que posi músiques nacionals, eh? Jo crec que no val la pena. Poder vosaltres, els que escolteu aquest programa, poder tenir una altra opinió, podeu pensar que val la pena posar músiques d'aquí, però jo veig que no hi ha nivell, per mi, eh? Per la meva manera d'entendre. Vinga, i ara a continuació escoltarem el que us havia comentat al principi, l'Emmy Lou Harris i la Rodney Cromwell, que ens cantaran Checks the Falling.

el comentari que he fet jo abans no era per censurar ni criticar res, al contrari, jo valoro també les músiques que es puguin fer per aquí. El que passa que en aquest programa a mi m'agrada posar músiques que tinguin una bona audició, una bona gravació i que tinguin qualitat. I llavors doncs, trobes que les músiques que es graven per aquí, algunes, doncs falta això, qualitat a lo millor, eh? Bé, que llavors ens diuen que sóc molt mala persona perquè critico massa. No, jo intento ser una mica coherent amb el que comento, eh? Vinga, a continuació escoltarem el Dobie Brothers, que ens cantaran Listen to the Music.

molt bé. Perfecte. Sí, senyor. Doncs vinga, ara a continuació escoltarem el Nigel Buck, que ens cantarà Afternoon.

Vinga, som-hi. Anem avançant, va. I ara a continuació escoltarem altra vegada The Dobbies Brothers, que ens canten Bad Full Believer.

Doncs mireu, com aquell qui no vol la cosa, com sempre dic, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us ho hagi passat bé, que us hagi agradat aquestes músiques, sobretot aquestes musiquetes castellanes que he posat, que d'alguna manera doncs, de tant en tant també hem d'anar posant alguna cosa d'aquesta gent, perquè també s'han d'anar recordant que també fem músiques d'aquest tipus per aquí, o encara que siguin sud-americanes o mexicanes, vull dir, també va bé, no? Bé, doncs res més, amics meus, qui us ha parlat, sento veure, ha sigut un plaer, un dia més estar aquí amb tots vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que sigueu bons, i sigueu bons. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
2: Vinga, endavant.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, com va això? Com va la calor? Com sempre, salutacions cordials del Cinto Bel a la part tècnica i meves. Això és Can 60, un programa que s'emet els dissabtes a les 11 del matí i es repeteix els dimecres a les 7 de la tarda. Bé, pels que vau escoltar el programa de la setmana passada, recordareu que vaig fer un programa eminentment musical dedicat a recordar les, i mai més ben dit, a recordar les cançons que jo recordo d'haver escoltat, de les primeres cançons que jo vaig escoltar de petit, les que he recordat. I encara en dona per un altre programa, perquè doncs, es veu que el subconscient tenia moltes, van venint a la memòria moltes cançons, i en dona per un tercer programa. O sigui que avui dedicarem aquest programa sencer a parlar de cançons d'entre l'any 1957 i 1961, de quan jo tenia 6 o 7 anys fins als 9 anys. He de dir que ja, repeteixo, aquestes cançons de l'any de la pera, podríem dir, em venen a la memòria com si fos ahir, i en canvi no me'n recordo que vaig sopar ahir la nit. Bé, començarem escoltant una cançó que en el seu moment va ser molt famosa i que ha perdurat amb el temps, que és El pont sobre el riu Kwai, que és de la pel·lícula del mateix nom, una pel·lícula anglo-nord-americana de 1957, dirigida per David Lean, basada en la novel·la homònima de Pierre Boulle. Va ser rodada a Anglaterra i a Sri Lanka. Va guanyar nombrosos premis Oscars i els principals protagonistes eren William Holden, Alec Guinness, i el Jack Hawkins i el japonès Sesu Hayakawa. La pel·lícula va contribuir a popularitzar la marxa del coronel Boggy, una melodia militar britànica que els soldats del coronel Nicholson xiulaven al desfilar. S'ha convertit en un clàssic de la música del cinema. I aquesta melodia va ser seleccionada per Malcolm Arnold per la banda sonora que va compondre per la pel·lícula i per la qual va obtenir un premi Oscar, El pont sobre el riu Kwai.

any 1957, una cançó d'aquelles que no s'obliden mai, i més per interpretada per un cantant inoblidable com va ser Renato Carosone, més conegut com Renato... Sí, Renato Carosone, conegut amb el seu nom propi. Nascut a Nàpols el 3 de gener de 1920 i mort a Roma el 20 de maig de 2001. Renato Carosone va ser un dels més importants cantants italians de cançó napolitana i un dels principals intèrpretes de música pop de la postguerra. I escoltem aquesta cançó de 1957 que porta per títol Torero.

I no ens movem de 1957 per traslladar-nos als Estats Units i escoltar un dels cantants famosos d'aquella època, Paul Albert Anka, conegut com a Paul Anka. Va néixer, tot i que als Estats Units tenia la gran fama, va néixer al Canadà, a Ottawa, concretament el juliol de 1941, encara és viu, el Paul Anka. I és un cantant, a més de cantant, va ser actor des de finals de la dècada del 1950 i les dècades també dels anys 60 i 70, amb cançons com Diana, Lonely Boy, You're Having My Baby, o la que escoltem ara a continuació, You Are My Destiny.

I passem ara a l'any 1958, però no ens movem de Nord-Amèrica per escoltar el gran, únic i immortal Nat King Cole amb un disc que va gravar en cançons en castellà. Escoltem en primer lloc la que porta per títol El Bote.

El disc en qüestió es deia Coal en Espanyol, com de l'any 1958, com he dit. I una altra de les cançons que incluïa aquest LP era la que escoltem ara tot seguit, Les Mañanitas.

Bé, pels que hàgiu arribat tard, o que hàgiu posat la ràdio més tard de l'hora que comença aquest programa, recordar que, o dir que avui fem un programa eminentment musical dedicat als, com, tal com vaig fer la setmana passada, dedicat als meus primers records musicals entre 1957 i 1961, quan jo tenia entre 6 i 7 anys i 9 anys. I una de les cançons també de l'any 1958 és la que escoltarem ara a continuació a càrrec de José Luis Martínez Gordo, que no potser no us dirà res, però era conegut artísticament com Josep José Luis i la seva guitarra, nascut a Jaén el 1935 i mor a Córdoba el 2016. El seu primer àlbum, editat el 1958, incluïa el tema Mariquilla, dedicat a la seva nòvia de sempre amb la qual es va casar a l'estiu de l'any següent. Es va convertir en una de les cançons que més van sonar el 1958 i l'èxit va arribar fins i tot a Sud-amèrica, especialment a Argentina. Mariquilla.

Bé, haig de dir que aquestes cançons dels meus primers records musicals les escoltava, com vaig dir la setmana passada, bé a la ràdio, bé a les orquestres que venien a Cubelles, principalment per la Festa Major, o també amb aquella màquina de discos que hi havia als bars, però en aquell cas aquí a Cubelles només hi havia, que tingués que jo recordi, que tenien màquines d'aquelles que posaves una moneda i triaves la cançó que volies, només la tenien al Cafè Armengol, al Cafè de l'Antonet. Però també, no em puc oblidar de les cançons que escoltava amb les caramelles, les que interpretàvem els nens amb mossèn Jordi de director, però també el cor gran, que en aquella època va adoptar el nom de Flor del Foix. I una de les cançons, com que el Flor del Foix no la va gravar, una de les cançons que recordo que interpretava era la sardana La Pepa Maca. I la escoltarem a càrrec de Rudi Ventura. El seu nom autèntic era Jaume Ventura i Serra, nascut a Canet de Mart, a la comarca del Moresme, el 1926 i mort a Barcelona el 2 d'abril del 2009. El Rudi Ventura va ser un trompetista molt conegut que es va dedicar durant gairebé 70 anys a interpretar música de ball. El 1953 es va traslladar a Cuba i el 1959 tornar a Catalunya i va formar el grup Rudi Ventura i su conjunto. La figura de Ventura també va estar molt associada al Futbol Club Barcelona, club al que va dedicar diverses composicions, entre les quals destaquen Endavant Barça, Campions o Barça Campió d'Europa. I la seva trompeta es va deixar sentir en nombroses ocasions al Camp Nou i les grans cites del barcelonisme, com les finals de la Recopa del 1979 a Basilea, en què, permeteu-me dir, jo era present i el vaig sentir doncs, d'allà mateix, o la de la Copa d'Europa del 1992 a Wembley, en què també vaig ser present. Sí, en aquest sentit sóc un privilegiat. A més, Ventura també és l'autor de l'himne de les penyes Som del Barça. Durant els anys de la transició, Rudi Ventura va participar a les interpretacions musicals en actes catalanistes. Escoltem doncs la versió que em va fer a finals dels anys 50 de la Pepa Maca.

Una de les cançons més famoses de l'any 1959 era una que porta per títol Suku Suku, una composició de Tarateño Rojas, en homenatge a la seva terra natal, a Tarata, Cochabamba, que és el lloc on va néixer Rigoberto Rojas Suárez, conegut, com deia, per Tarateño Rojas. Va néixer en aquesta població de Bolívia el 1917 i va morir a Buenos Aires el 2001. A més de cantant, va ser músic i compositor i va interpretar música tradicional andina. Aquesta cançó, el Suku Suku, la va gravar per primera vegada a Buenos Aires l'any 1959. La cançó es va convertir en un èxit instantani i als anys 60 cantants i grups de diferents països van gravar diverses versions en diversos idiomes com Nat King Cole o Alberto Cortez. Suku Suku.

dels Ten Tops, una agrupació musical mexicana que va assolir importants èxits a finals dels anys 50 i principis dels anys 60 en diferents llocs de Sud-amèrica, l'estat espanyol i Estats Units, però principalment a Mèxic, on és considerada una banda de rock clàssica i pionera del moviment musical rock and roll en castellà. La Plaga amb els Ten Tops.

Vinga, i no deixem l'any 1959 per escoltar una altra cançó de les que sonava més en aquell any, Marcianita, a càrrec de Billy Cafaro, el nom autèntic del qual era Luis María Cafaro, nascut a Buenos Aires el 1936 i mor a la capital argentina el 2021. Billy Cafaro va ser un cantant de rock and roll i més un dels primers cantants de rock de Sud-amèrica. Actualment se'l considera com un dels pioners del rock argentí i objecte de culte. Marcianita amb Billy Cafaro.

0: está y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: Vinga, ara tornem a escoltar el Rudy Ventura, que la setmana passada també el vam sentir amb el tema La Monyos de 1960, amb un EP, aquests discos de quatre cançons, que en primer lloc anava encapçalat per La Monyos, i a continuació venia la cançó que escoltem ara, també de 1960, Una caseta.

0: I continuem escoltant cançons dels meus primers records musicals entre 1957 i 1961. Anem a l'any 1960, o seguim a l'any 1960 per escoltar ara un tema que porta per títol Bikini Amarillo, a càrrec de Manolo Muñoz, el nom autèntic del qual era Manuel Muñoz Velasco, nascut a La Barca, Jalisco, el 1941 i mort a Ciutat de Mèxic el 2000. Manolo Muñoz és considerat com un dels intèrprets clàssics de l'època del rock and roll mexicà i potser un dels més prolífics de la història musical mexicana. Manolo Muñoz amb Bikini Amarillo.
1: Tenía temor a salir del vestuario, como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario, porque los hombres la iban a ver.
2: Dos, tres, cuatro, aquí tienen...

I continuem a l'any 1960 per escoltar el tema, la cançó Los Niños del Pireo, del compositor grec Manos Jatzidakis. Aquesta cançó va ser inclosa a la pel·lícula Nunca en Domingo de Jules Dassin i va obtenir l'Oscar a la millor cançó original de 1960. La seva primera intèrpret va ser Melina Mercuri, però nosaltres escoltarem la versió que, a càrrec de Dalida, el nom autèntic de la qual era Yolanda Cristina Gigliotti, nascuda al Cairo el 1933 i morta a París el 1987. Dalida va ser una cantant, actriu, ballarina, productora, model i presentadora de televisió italiano-francesa. Los Niños del Pireo, amb Dalida.

Vinga, no ens movem d'aquella època del tombar dels anys 50 i 60 per escoltar ara Los Hermanos Rigual, que va ser un trio vocal i instrumental cubà radicat a Mèxic, conegut als anys 60 pel seu repertori de temes llatins. El formaven Pedro Rigual, nascut el 1918, Carlos, nascut el 1920 i mort el 1994, i Mario, nascut el 1922 i mort el 2017, tots ells natius de Guantánamo. El trio és recordat particularment per algunes cançons que van arribar a adquirir fama internacional com a cançó de l'estiu, entre elles les que escoltem ara a continuació, Cuando calienta el sol.

I vinga, per tancar avui aquest programa novament dels meus primers records musicals, escoltarem ara el Josep Guardiola amb el tema el Yo Soy Americano. Dic que el Josep Guardiola Díaz de Rada va néixer a Barcelona el 22 d'octubre de 1930 i mor també a la ciutat Condal el 9 d'abril del 2012. A més de cantant, Guardiola va ser saxofonista i violinista. Va ser pioner de la cançó popular espanyola, amb gran èxit també a Llatinoamèrica, i es va especialitzar a versionar el castellà cançons en altres idiomes. També va versionar cançons en català. Va participar al Festival d'Eurovisió del 1963, assolint-hi el 12è lloc amb el seu tema Algo Prodigioso. Fervorós seguidor del Real Club Deportiu Espanyol, juntament amb el periodista Ricardo Pastor, Josep Guardiola va ser l'autor de l'himne de l'Espanyol el 1979, que seria oficial fins al 1983. El Josep Guardiola, va enregistrar ni més ni menys que 540 cançons. Ara, com deia, l'escoltem amb la cançó Yo Soy Americano.

0: I fins aquí aquest programa d'avui dedicat, igual que la setmana passada, als meus primers records musicals entre 1957 i 1961. No descarto fer una tercera entrega perquè em van venint a la memòria la tira de cançons. Ja he dit que no recordo què vaig fer ahir, però aquestes cançons em venen i en tinc recopilades doncs, almenys 20 més. O sigui que res, gràcies per escoltar-nos i fins a la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Senyors i senyors, bon dia, com esteu? Aquest, si no m'equivoco, és el programa 260, oficialment. Extraoficialment vés a saber. Us agradaria escoltar, diuen, els reis del punk, que els reis del punk són aquells que es deien Ramones. Judy is punk, amb ses majestats, els reis del punk, val més ben dit, Ramones. Aquí els teniu.

en punta els xicots, eh? Home, el punk és així. I en una de famosa seva que hi diu Comando, aviam si caben en punta, au!

Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, això encara que no ho sembli, és el programa 50 dels 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Vinga, i ara us diré quan toquin, us diré el títol. Doncs vinga. Aquest es diu Cretin Hoop o alguna cosa així. A veure, deixa'm mirar. Sí.

Si veus, cada vegada que... Ai, cada vegada que penso, cada vegada els diré això, doncs, creating hope. I llavors la que m'havia apuntat, perquè és, la vida és així, es diu, baby, I love you. Bueno, menys mal que n'hi hem dit en una. Doncs, baby... Ai, a mi mare, estic mai equivocat i tot, això és una cosa. Doncs vinga, baby, I love you, o alguna cosa així. Vinga, però vull dir, els poso els amones sencers, quasi bé sense mirar-m'ho. Vinga.

amb els Ramones. Adéu. Ai, sí, amics meus, aquest ha sigut l'especial, però molt especial, de los Ramones. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles d'enguany incorpora una bona dosi d'humor de la mà del còmic cunitenc Guillem Estadella. L'humorista presentarà el seu aclamat espectacle de monòlegs Jarana el proper dimarts 11 d'agost a 11:15 de la nit a la plaça Pere IV. Amb aquesta proposta, la festivitat local aposta per un format fresc i interactiu a tocar del mar. L'espectacle, que ja acumula prop d'una noarantena de representacions arreu de Catalunya des de la seva estrena l'any 2024, destaca especialment per la seva capacitat d'improvisació i connexió directa amb el públic. Tadella assegura que cada funció és única gràcies al joc constant amb els assistents.
3: I m'agrada molt el contacte amb la gent, el cachondeo, i poder interactuar i treure històries diferents del monòleg, i per això també té un punt que fa que cada jarana sigui totalment diferent. Vull dir, jo sí que hi ha una part de text que sempre més o menys és la mateixa, que la vaig canviant, però que hi ha el punt d'impro que el fa diferent a cada funció, que pots venir a veure'm a Cubelles i la setmana següent a Vilanova i serà un punt diferent. Jo vinc a parlar de les meves merdes, jo parlo de les meves merdes, m'enric de les meves merdes i intento empatitzar amb la gent, i hi ha aquest punt també on la gent és participant de l'espectacle i anem xerrant i anem gestionant i m'agrada que sigui una comunió entre tots i totes, que sigui un espai on la gent vingui, s'entretingui. També et dic, no li canviarà la vida. Vull dir, jo sóc sincer, no vindrà i sortirà, uah, Víctor Coopers m'ha canviat la vida, no sé què. No, jo vinc a que vinguis una hora, te seguis a la plaça Pere IV, estiguis una hora pendent, riguis, marxis, i dic, hòstia, però se m'ha passat volant l'hora, i mira, donant una horeta, he oblidat les merdes que ens envolten i m'ho he passat bé. Vull dir, aquest és el meu desig principal.
2: Guillem Estadella manté un vincle molt estret amb Cubelles, municipi on va fer les seves primeres actuacions al cinema Mediterrani i on va col·laborar en algun moment amb l'emissora local. Durant l'espectacle, l'humorista promet abordar amb ironia i complicitat la relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit,

0: O quan vaig a poble, hòstia, sí, sóc de Cunit i, hòstia, suposo que estic flipant, no? Hòstia, és de Cunit, parla català, no? Sí, i també hi ha aquest punt de que... A mi també m'agrada ser una rara avis a Cunit, eh? Vull dir, ser una mica un espectador, perquè Cunit tenim molts personatges, que és meravellós.
1: A banda de la seva gira teatral, el còmic es troba en un gran moment professional amb diversos projectes en marxa. Habitualment conductor del programa Els Taloners, de RAC1, també té pròximament una estrena al setembre en un nou espai televisiu a la plataforma 2CAT amb Toni Clapés. Trajectòria de creixement constant en ràdio i teatre de proximitat. L'actuació serà a la plaça Pere IV, serà gratuïta i s'espera que atregui un gran nombre de veïns de tota la comarca disposats a gaudir d'una nit de riures i entreteniments a l'aire lliure. L'agrupació de balls populars ja ho té tot a punt per al tradicional assaig general aquest proper dissabte. La presidenta de l'entitat, Clàudia Rodríguez, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que tots els detalls d'aquesta jornada i les principals novetats d'una edició d'aquesta festa major molt especial, ja que coincideix amb el 30è aniversari de l'agrupació. L'assaig general tindrà lloc aquest dissabte al vespre. La convocatòria de les colles s'ha fixat cap a les 7 de la tarda per iniciar els recorreguts pels diferents bars col·laboradors a partir de 7:45. Com a principal novetat enguany, totes les colles es trobaran a les 9 a la plaça de la Vila per realitzar un simulacre de cercavila conjunt cap a la plaça del Mercat, on es farà la ballada final.
2: Sí, en el format del corressaig, o com li puguem dir, no? Al final és una miqueta la mateixa estructura de sempre. Les colles tenen recorreguts diferents, aniran per diferents bars del municipi, sempre del centre, no ens anem molt lluny, perquè si no tot el que és l'estructura doncs és una mica més complexa. Les colles passaran pels diversos bars i com a novetat aquest any ens trobarem a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i tots junts anirem ja cap a la plaça del Mercat. És a dir, abans sí que era tot el recorregut i ens anàvem trobant amb el punt final tots junts, però aquest any ens trobem en un punt i anem tots cap a la plaça del Mercat per acabar aquesta ballada conjunta d'una manera doncs, una miqueta més festiva, per dir-ho així. No? Muntarem amb tots els músics que vinguin, més timbaleres, timbalets i totes les colles de música, farem com una mini cercavila cap a la plaça del Mercat.
1: L'agrupació, com sempre, ha fet una samarreta commemorativa d'aquesta festa major, especial per aquests 30 anys, i també uns gots que donen certs privilegis a l'hora de participar d'aquest assaig general que arribarà aquest dissabte. A més, doncs, hi haurà venda de marxandatge i ho faran en dos llocs diferents. El de sempre, l'escorxador, dimecres de 6 a 8 i també el divendres al matí coincidint amb el mercat setmanal, i divendres a la tarda obriran un nou lloc. En aquest cas, també hi haurà venda de marxandatge de l'agrupació de balls populars al passeig marítim al costat de l'oficina de turisme.
2: Sí, nosaltres el que fem és el que intentem fomentar és una mica que hi hagi aquesta unificació una mica amb el tema del vestuari, amb la samarreta i el got de l'agrupació. Aquest any, com estem fent el 30è aniversari de l'entitat, doncs és una samarreta especial i un got especial per nosaltres, amb disseny fet per companys de l'entitat. I sempre es pot adquirir en l'escorxador, normalment que ho fem amb les dies previs a l'assaig general, i aquest any doncs, no pot ser diferent. També hi ha l'opció d'adquirir la samarreta i el got en aquesta mateixa paradeta, però també hi hauria l'opció de beneficiar-se d'aquest descompte tenint el got de aquesta edició i una samarreta de qualsevol any anterior. Sempre doncs, amb un límit, doncs, com per exemple, del 2010 al 2026 doncs, són les samarretes que són vàlides.
1: Pel que fa a la festa major d'enguany, arriba carregada de novetats destacades pel que fa a la participació de noves colles. En aquest cas, s'estrenen oficialment la nova colla de bastoners i la colla de pastorets infantil, que ja fa mesos que es preparen per aquest debut.
2: Tenim novetats i estem contents perquè al final és cert que hi ha una part de nostàlgia de veure que algunes colles doncs, no surten com pot ser la Draga, pot ser les Gitanes, perquè no hi ha el quòrum, però per altra banda estem molt contents i molt orgullosos de poder dir que hem ampliat més colles, tenint bueno, la colla Bastoners, que es va estrenar a la jornada de Setmana Cultural, i també hi haurà l'estrena de la colla de Pastorets Infantil, que això també doncs, ens fa il·lusió veure que la colla s'amplia i que hi ha bastant més quòrum que no el que tenim. És a dir, hi haurà 3 de bastons ara i 2 de pastorets. I amb altres futures que també vindran, però de moment aquest any aquestes són les novetats.
1: D'aquesta manera, doncs, la grupa es prepara ja per als primers actes de festa major que arrencaran amb aquest assaig general El proper

0: dissabte al vespre a partir de 7:45 per al centre de Cubelles.
1: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta d'això. L'avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment, perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una vegada sabent.
0: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
2: La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Rere TV2, ha avançat algunes de les novetats de la programació de divendres 14 d'agost, vigília de la Festa Major. Una de les jornades més tradicionals, com dèiem, d'aquesta festa. Els actes començaran amb el toc de matinades a càrrec dels grallers de l'agrupació Valls Populars de Cubelles i el llançament dels 12 morterets, que marcaran l'inici de la jornada festiva. Després d'haver incorporat l'any passat un concert de gralles posterior als morterets, enguany s'ha optat per recuperar el format tradicional i no programar cap activitat fins a la cercavila popular de la tarda. Així doncs, l'activitat de divendres seguirà a la tarda a 7:15, quan començarà l'exhibició de les colles de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles i tot seguit s'iniciarà la cercavila popular fins a arribar a la plaça del Mar. Una de les novetats que es manté és l'avançament de l'horari del castell de focs artificials, que tornarà a començar a 11:15 de la nit en lloc de les 11, un canvi introduït l'any passat per tal d'afavorir la participació del públic en les activitats posteriors. Després del castell de focs artificials tindrà lloc la cercavila nocturna pel passeig marítim i pel que fa a l'actuació de les colles de foc estarà condicionada pel Pla Alfa, segons explica també la mateixa regidora de Cultura, Renata Bedós.
3: Del que passarà el dia 14, si el 14 en funció del risc que estem, si estem amb el Fa 3 no es podrà fer, però en principi treballem amb la hipòtesi de que realment nosaltres tenim tots els permisos demanats i tot preparat perquè el 14 hi hagi tant la cercavila de les colles de foc, tant per la tarda com per la nit, els focs artificials, i després que el 15 també surten les colles de foc. Però això dependrà, efectivament, del Pla Alfa. De la mateixa manera que també hi ha qui diu que serà un agost molt plujós i, per tant, també estem pendents del pla tant de l'Inuncat com del Bencat, perquè és que en aquesta legislatura hem tingut tots els cats possibles de riscos, més la Dana, la València, la Dana de Cubelles, més l'incendi de Clor de Vilanova, l'apagada, que hem tingut una legislatura complicada. temporada, que ha coincidit amb molts actes i moltes festivitats, i per tant estarem amatents, i com hem fet al llarg de tota la legislatura, doncs haurem d'improvisar, intentarem tenir plans B per tot el que puguem, però estem efectivament amb el tema del correfoc, que hem d'estar amatents a la situació en què estiguem del Pla Alfa.
2: I una altra de les principals novetats d'aquesta edició del 14 d'agost, Festa Major, és l'ampliació de l'oferta musical nocturna amb la programació de dos espais de festa. D'una banda, la plaça del Mar acollirà el tradicional ball de vigília amb Pirates Rumversions i la música de Quiles amb servei de bar. De l'altra, a partir de les 11, al passeig de la Mar Mediterrània, també el 14 d'agost a la nit, davant del búnquer de la platja, hi haurà l'escenari de la nit jove amb les actuacions de Romo, l'espectacle Bestial Show i la música de Teo. Segons Renata Bedó, regidora de Cultura, aquesta doble proposta respon a la voluntat d'oferir alternatives musicals per a públics diversos i ampliar així les opcions de participació durant una de les nits més esperades de la Festa Major. Dissabte 15 d'agost, dia de la Festa Major de Cubelles, serà un dia marcat pels actes més tradicionals, amb la cercavila d'entrada d'ofici, la missa solemne i la posterior cercavila i ballada final de l'agrupació de Balls Populars a la plaça de la Vila. A la tarda, dissabte 15 d'agost, també tindrà lloc la competició de construcció de castells de caixes de beguda organitzada pels castellers del Foix. I també hi haurà la mateixa tarda del 15 el triangular de futbol amb la participació dels equips sènior A i B del Club Futbol Cubelles i la Unió Esportiva Cubelles, que servirà també per homenatjar a Lluís Pineda, soci fundador tant del Club de Futbol Cubelles com de la Unió Esportiva Cubelles. També la mateixa tarda del 15 d'agost, dissabte, a les 8 i a les 11 de la nit, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Ribel hi haurà una doble actuació de l'Orquestra Internacional Meravella, amb concert i ball. Paral·lelament també a les 11:30 de la nit del 15 d'agost d'aquest dissabte, a la plaça de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, hi haurà una actuació del grup Riff Doctors. Així mateix ho ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós.
3: Meravella que no falti. Jo ja vaig explicar el motiu a la comissió de festes, i és que l'orquestra Meravella hi serà en aquesta legislatura, durant tota la legislatura, i a més amb aquest doble espectacle que fan, tant a la tarda com a la nit, són dos passes que a més s'omplen, tant el que és per la tarda, que és un concert més aviat, sí, i per la nit, que és un ball de l'Orquestra Meravella. Llavors, el mateix dia de l'Orquestra Meravella també hi havia la queixa de que l'Orquestra Meravella s'adreça a un públic molt concret, però que la resta de públic no tenien oferta. Per tant, el mateix dia hi haurà també un grup de rock a 11:45, en aquest cas al passeig de la Mar Mediterrània, i també hi haurà aquesta doble oferta.
2: La programació de la Festa Major de Cubelles continuarà diumenge 16 d'agost amb una visita guiada a l'Espai Natural del Foix, un espectacle familiar amb els germans Carton, una ballada de country lines dance i el concert del cantautor occità Jordi Vidal, organitzat pel grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Amb aquesta intensa programació, Cubelles viurà aquests dies de Festa Major amb tota una combinació cultural popular, música, esports, tradició i activitats familiars, compliran tant els carrers del municipi durant tot el cap de setmana com també altres places i llocs destacats per celebrar aquestes actuacions. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
4: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf, ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total. O sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, eh? És com si us hagués tocat la loteria, eh? Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
5: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fiques dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
5: Sí, sí, perquè és que si no, no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, eh? En el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què avui no comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. L'Ajuntament de Cubelles repartirà gratuïtament les prop de 2.000 ulleres homologades que ha enviat el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per l'observació segura de l'eclipsi solar als municipis de la zona d'influència de l'eclipsi. Les persones interessades les podran recollir al centre social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35, els dies 11 i 12 d'agost, en horari de matí, de 10 a 12 del migdia. Es lliuraran unes ulleres per persona fins a exaurir les existències. L'Ajuntament de Cubelles ha recuperat aquest mes d'agost la publicació del butlletí municipal Cubelles Comunica, que no s'editava des del febrer del 2023. El número 46 ja s'està distribuint als domicilis del municipi i marca l'inici d'una nova etapa de la revista institucional. La publicació s'ha editat amb una tirada de 10.000 exemplars per sobre dels 7.000 que s'imprimien anteriorment, i a partir d'ara tindrà una periodicitat trimestral amb 4 números l'any en lloc de 6 que s'editava fins ara. La distribució es fa mitjançant una bustiada als habitatges de Cubelles i posteriorment també es pot recollir a diferents serveis municipals i comerços locals. La portada està dedicada a la renaturalització de la desembocadura del Foix, un tema que també protagonitza un reportatge central de 4 pàgines sobre la recuperació de l'espai un any després de la pana. Entre els principals continguts hi ha la informació del pressupost municipal del 2026, les inversions d'espai públic i les polítiques d'atenció a les persones. El butlletí també inclou una entrevista al regidor de comunicació, Arturo Carrillo, que defensa la recuperació de la publicació per garantir que la informació municipal arribi a tota la ciutadania, complementant els canals digitals. També s'hi entrevista l'alcaldessa Rosa Fonoll, que repassa els principals projectes del mandat, com ara les obres al castell, el nou edifici de les botigues, els habitatges socials, la recuperació del municipi després del desbordament del Foix, ara fa un any, i les actuacions previstes fins al final del mandat. La revista també recull informació sobre urbanisme, habitatge, medi ambient, cultura, turisme, joventut, participació ciutadana, seguretat viària i esports, a més d'una entrevista a la jutgessa de Pau, Montse Antó. L'edició es completa amb les notícies de les entitats locals, els articles dels grups municipals i un directori actualitzat de telèfons municipals. El Poblatge de Cubelles ha obert el procés per escollir les noves figures que representaran el municipi durant el període 2026-2028. Els infants i joves interessats a formar part d'aquesta tradició poden presentar la seva candidatura fins al 22 d'agost, abans de la proclamació dels nous càrrecs que tindrà lloc el 29 d'agost. Tota aquesta informació per formar part del nou Poblatge la podeu trobar a cubelles.cat o bé preguntar a l'Oficina de Turisme de Cubelles. Els actuals representants del Poblatge infantil, l'Araguet Biel Pou, la Dameta Ainhoa Llamas, el Fadrinet Andrew Kenneth i la Pobilleta Abril Càrceles finalitzen aquest estiu el mandat iniciat l'any 2024. En una entrevista audiovisual, 3 dels seus membres han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els nens i nenes i joves a fer el pas i presentar-se com a nou pobillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pobillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien. Més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, destaquen que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Bielpou explica, per exemple, que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegura que el càrrec li ha fet entendre la importància del pobillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
6: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la Dameta Ainhoa Llamas admet que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes del municipi, però aviat va descobrir que implicava viatjar, compartir experiències amb d'altres pobillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
7: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destaca que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia vist mai i ampliar també el seu cercle d'amistats.
8: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig... trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
2: Els actuals representants també volen desfer alguns mites sobre el procés de selecció, explicant que les proves consisteixen en una entrevista amb preguntes senzilles com sobre el municipi o com, per exemple, sobre les aficions dels candidats i la seva motivació per representar la vila, i asseguren també que els nervis inicials desapareixen ràpidament.
6: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós, ja com... I si com seran el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
7: Tu obres la porta sense tots els nervis. M'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes, i quan surts és com... ja està.
8: Me van fer preguntes, jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
2: Durant l'entrevista, els tres infants també fan una crida directa als futurs candidats a pubillatge perquè s'animin a participar-hi. Consideren que el pubillatge és una oportunitat per sortir de la rutina, socialitzar, descobrir noves cultures i viure experiències que difícilment es poden trobar en d'altres activitats. Una entrevista audiovisual que podeu recuperar a la carta.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs aquí tenim un dels més grans del món del rock and roll, que és el Jerry Lee Lewis, i hem començat a Por Todo Lo Alto, que seria Great Balls of Fire. Què tal, com ha anat la setmana? Tot bé? Doncs aquí, com sempre, ja sabeu, bona música, bon rotllo, i avui ens visita el rock and roll i grans artistes del rock and roll. Doncs res, espero que ho hàgiu passat molt bé la setmana, tot bé, tota la feina, les vostres esbarjos, però que sempre estigueu fidels aquí amb Ràdio Cubelles, amb la maleta a la guspireta, ja ho sabeu. Doncs res, seguim, seguim, seguim, perquè sempre m'acabo enrotllant, ja ho sabeu, i no tinc non-stop. Seguim amb l'Elvis, que avui tenim, mira, avui precisament, però bueno, dos temes, i un és mogudet, molt guai, que és poc conegut, que és el que us posaré ara, que es diu Come on Everybody, i el de després és més tranquil·let, però ja us diré quina és, que aquella segur que la coneixeu tots, perquè hi ha greatest hits de l'Elvis que els coneix fins i tot l'apuntador. Però aquesta que us porto ara, bueno, sí, sí que és molt coneguda, però pels fans, pels que coneixen el món del rock and roll, però potser per la gent que no coneix tant aquest món no és tan coneguda. Però per això estem, per anar mostrant-vos cançons guais i que no coneixeu, que aquí està la gràcia, cançons conegudes que coneixeu i les que no. Us deixo amb Come on Everybody de l'Elvis Presley.

Doncs molt bé, Come on Everybody, amb instruccions per la gent que sap anglès i pot ballar rock and roll i pot anar seguint el que li diu l'Elvis. Tu, escolta'm, un dia que li fotem cas amb algú. Doncs res, seguim amb un altre dels grans del rock and roll, que es diu el Little Richard. Allà on va triomfar aquest senyor, té molts fans també com l'Elvis i té grans temazos, temazos. Avui us he portat un tema que es diu Lucille, que també és molt conegut, però bueno, té d'altres que són molt coneguts, que ja ho anireu veient aquí a la maleta, que aniré portant-vos molt bona música, i un d'ells, doncs aquest senyor, no? El Little Richard. Recordem que si voleu saber on punxem, on anem a les punxades vàries de swing, de rock and roll i això, un dels llocs que quasi sempre estem, cada setmana no podríem dir, però aquest estiu hi hem estat cada setmana, seria La Cantera. A La Cantera d'aquest bar que tenim a Calafell, anant cap a Bellvei, i doncs res, allà estem punxant música, i vam estar tot l'estiu, també vam estar en un festival de Harleys que vam fer antigues, una passada, l'All and Proud, i també doncs amb els dissabtes que fan concerts en directe, i després ho complementem amb les punxades de rock and roll i de swing, i de blues també, pels blueseros també hi ha lloc. Doncs res, ja ho sabeu, apunteu a l'agenda, a La Cantera, mireu l'agenda de la Guspireta a l'Instagram i allà trobareu tot per si voleu anar a escoltar i a ballar bona música. Us deixo amb el Little Richard i Lucille.

0: Doncs el Little Richard ens ha deixat una bona, un bon regust de boca amb la Lucille. Doncs ara una cançó que us posaré que és, no, és una passada. O sigui, amb una jam que podem posar, aquesta cançó, si estàs al lavabo, estàs allà que no t'enteres, això surts perquè és super, super mogudeta, super bon rotllo. Es diu Bully Bully, ja diràs, ostres, sí, sí, Bully Bully, escolti'm. I els que la toquen es diu Sam de Sham and the Pharaohs. O sigui, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però bueno, no té més explicació aquesta cançó que només que l'escoltem.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Doncs sí, vole, vole, vole, vole, i la marxa que ens porten els Sam and the Sham and the Pharaohs, no se l'acaben, no se l'acaben. Doncs res, seguim aquí a la maleta, a la guspireta, aquí us parla de Txell Marsillas, i seguim amb una de les més grans també, que, bueno, aquesta cançó és molt, molt famosa, però sí que és veritat que no va fer molta petjada, perquè en té algunes de bones, però la resta, bueno, va passar una mica així desapercebuda. Que vull dir que les que té són molt conegudes, però no va ser un artista que va fer molta petjada. En fi, és la Nancy Sinatra, la filla del Frank Sinatra, i la cançó es diu "These boots are made for walking". Aquestes botes estan fetes per caminar. Doncs això, agafem les botes que tinguem per casa, ens anem a caminar i a escoltar, fem esport, i a escoltar aquesta cançó tan guai.

Doncs ens deixa la Nancy Sinatra amb un molt bon regust de boca amb This Boots Are Made For Walking. I ara, doncs, per descansar, que venim de caminar amb les nostres botes tan guais i escoltant aquesta música, i anem a fer una mica de un KitKat, com deien en l'anunci, escoltant una cançó molt bonica que es diu Can't Help Falling In Love, del Elvis Presley, que aquesta sí que segur que la coneixeu.

Doncs l'Elvis ens ha deixat amb aquesta cançó tan bonica i ara posarem una mica de marxa, no sigui cas que ens adormim a los laureles i deixem d'estar per lo que hem d'estar. Aquesta cançó es diu Bumblebee Twist i també, ja et dic, és del món del rockabilly, és antiga, vull dir, no és d'ara, que hi ha grups ara que també fan música rockabilly, no fa falta que ens en anem més endarrere, més als anys 50, però aquests precisament no són d'ara, dels 2000, són més antics. Però bueno, és una cançó molt, molt, molt divertida, molt guai, i com que avui portem rock and roll, el programa de la maleta avui va de rock and roll, doncs aquesta és una de les que he triat, perquè també porti molt bon rotllo. Us deixo amb Bumblebee Twist i els que la canten es diu The Ventures.

0: Bumblebee Twist.
1: Veus? Ja ho deia jo. Ells també ho han dit. Bumblebee Twist dels Dementors. Doncs ja hem arribat al final del programa d'avui i arribem amb uns de l'aquí del país, no? Dels que es diuen els Rebeldes, i una cançó que és molt, molt xula, que també agrada molt dins d'aquest món, que es diu Eres especial. Tothom tenim algú especial, o més d'una persona especial, evidentment, i dediquem-li la cançó a aquesta persona especial que tenim, que sempre ens ajuda, que està al costat, i que no falla mai en els moments durs, perquè pels moments durs hi ha gent que fa Déu! I sempre s'ha d'agrair la gent que està al costat quan les coses van mal dades, quan van bones, les bones coses, la gent sigui sempre s'apunta al carro guanyador. Però quan van mal dades, desapareixen. En fi, ja hem fet una mica de reflexió, no sigui cas que no perdem l'acostum. Us deixo amb Los Rebeldes, Eres especial, i ens escoltem la setmana que ve. Gràcies per escoltar la maleta i a mi, que sóc a vegades una mica plasta. Vinga, us deixo. Salut i rock and roll!
2: Esta és una canció per una xica molt especial.

I seguim amb aquesta sessió que us oferim els dissabtes a les 8 de la nit i els diumenges a les 10 de la nit. Seguim!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que ja som aquí una setmana més a la teva màquina del temps. Avui, programa especialíssim Platinum. La música, estil Platinum. I comencem així de bé amb els Spandau Ballet. De seguida, més.

107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, que et parla, qui et presenta tots aquests temes que no trobaràs només aquí. Només aquí els trobaràs a la teva ràdio, al 107.5 de l'FM Ràdio Cubelles, Fran Recio. Spandau Ballet Gold, sèrie Platinum.

I és que passa quasi sempre que com seleccionar cançons que són platinum. Evidentment, els Spandau Ballet hi són, han de ser-hi. Però com no, també ha de ser-hi el Phil Collins amb aquell gran tema tamazo, diria jo, del seu Sussudio. Us en recordeu? Perquè aquesta música, aquest programa és per recordar, per somiar. Sussudio, Phil Collins.

personalment per mi un dels més grans del Phil Collins, tant quan estava al Genesis com en solitari. Tristament ara ja doncs està una mica com està. Su, diu, quantes vegades hem escoltat aquest temazo. Su, diu.

I seguidament ens anirem amb un altre èxit d'aquests de Platinum. Ajà! Ens anirem amb el Simple Red, amb aquest gran tema dels Stars. Jo recordo quan vaig comprar aquest CD del Simple Red, que em va encantar, m'encantava, i que encara el tinc aquí a la meva col·lecció Stars. Simple Red, amb aquesta col·lecció Platinum.

Música, temes per recordar, per somiar. Simple Red Stars. I és que vosaltres sou les stars d'aquest programa, les estrelles. I seguidament ens anirem amb un altre gran tema, amb un altre gran artista, Platinum, sense cap mena de dubtes. Ella és la Linda Ronstadt.

It's so easy, Linda Ronstadt. És que hi ha temes que encara que vulguem no desapareixen de la nostra memòria. Sobretot els que ja tenim uns quants anys, però és que continuen sonant amb la mateixa força, amb la mateixa energia i així de bé. Com a l'Alphaville, Viking Javan.

recorda que aquí sempre trobaràs la música que no trobaràs a cap altre lloc. Make in Japan. Alphaville. Rememorant Mexis Platinum.

de I Think I'm Sexy. Rob Stewart, recordeu aquell gran tema del Rob Stewart que tant i tant va sonar a les discos? Creus que sóc sexy? Rob Stewart, sonant aquí amb els grans èxits Platinum.

que dintre d'aquests grans temes d'èxits Platinum no podia faltar el Mike Oldfield, però no posarem la clàssica que moltes vegades i tantes ha sonat. Avui, amb aquest especial Platinum, posarem The Song of the Sun, el so del sol.

I és que durant aquesta hora, durant aquest programa especialíssim Temes Platinum, continuem amb el Christopher Crops. Segurament recordeu, perquè sempre sona allà o aquí, el Christopher Crops, amb aquell gran tema, Ride Like the Wind.

I és que continuem amb més èxits, moltíssim més èxits. Platinum, Bananarama, que amb aquell tema, amb aquest sensacional vídeo, Venus.

I és que dintre d'aquesta gran col·lecció de Platinum de música no podia faltar tampoc el gran grup, excel·lent gran grup Pretenders, amb aquest tema classiquíssim Don't Get Me Wrong.

I és que seguidament continuarem amb els Fleetwood Mac, amb aquell gran tema, temazo també, amb aquesta col·lecció Platinum. L'Italia és...

I acabant per aquesta setmana amb aquests grans èxits Platinum. No podien faltar els Blue Brothers. Shotgun Blues, aquest tema que hem estret, només per tu. Per tu que ens escoltes des de l'altra línia telefònica, no, des de l'altra línia de les ones hercianes. Ràdio Cubelles en 100.5 de la FM.

I és que no tenim molt més temps i continuarem amb l'últim tema per aquesta setmana de la màquina del temps, amb aquest especial Platinum, amb el Jackson Browne, Take It Easy. Però recorda que tornarem la pròxima setmana.

I és que això ha sigut tot per aquesta setmana, no tenim temps per més. Programa especialíssim, especialíssim èxits Platinum. La setmana que ve, molt més. Ens acomiadem amb el Jackson Browne, Take It Easy. Recorda que has estat a la teva màquina del temps, tornem. La pròxima setmana passarem llista.

Ràdio Cubelles. RadioCubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 de la freqüència modulada.

Ibiza, loco mío.

golpe tantas cosas. ¿Crees que es fácil?

Seguimos con Billie Holiday, Stormy Water, La Tormenta.

in the sunshine.

0: Estás en Radio Cubo Pelles.
1: Y tú los tiros. Amor es absurdo.

0: Bona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és Bona Ona!
2: A les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
0: Benvinguts a la bona música.
2: DJ Junior Vera.

Molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

i us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

Us recordem, cada divendres a les 11 i cada dissabte a les 12 de la nit, deixa't anar amb Bona Hora!

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com. bonaonaradio.com.

Arriba l'estiu. Escolta bé aquesta cançó. Súbia!

quants records!

Pray for me. I need to change.

Ara, ara, ara, ara!

us recordem l'Instagram del programa. bonaona.radio. Esperem anant omplint-lo a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-nos, subscriviu-vos i atents als propers sortejos que farem.

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i, sobretot, per deixar-vos emportar amb nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Som-hi! Deixa't!

Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Te ves, pero bella.

Let's go.